0: la artista gráfica de la temporada, Lluís Cera, el artista plástico, y Manuel Forcano, el poeta invitado.
1: Pous secs i arbres talats sempre formaran part del teu camí. No t'amoïnis, frueix del món, contempla'l amb pausa, que siguin els teus ulls cargols que deixen rastre. La pau depèn de tu.